Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada. Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartolla, on es escolta un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Ràdios Castell. .4 de la freqüència modulada.
1: Hay algo denso en el aire.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Un total d'11 concerts a l'Auditorium de Palma conforma el de nova temporada d'abonaments 2026-2027 de l'Orquestra Simfònica Illes Balears. Reunirà alguns dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional.
1: Una programació ambiciosa, diversa i emocionant. Així es presenta la nova temporada d'abonaments de l'Orquestra Simfònica, que començarà el 8 d'octubre amb el prestigiós violoncel·lista Kian Soltani i que reunirà alguns dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional. Pablo Mielgo és el director de l'Orquestra Simfònica.
2: Cargada, como siempre, de grandes nombres y, de hecho, no hay más que ver, por ejemplo, cómo abrimos y cerramos la temporada con probablemente el mejor chelista y el mejor flautista que hay en este momento en el mundo, con Kian Soltani y Emmanuel Paut.
1: La renovació dels abonaments es farà a partir del 7 de setembre, mentre que els nous abonaments es podran fer a partir del 21 del mateix mes. La Simfònica aposta per atraure el públic jove i per aquest motiu tindrà preus especials per a estudiants d'escoles de música. Cristina Martínez és la gerent de l'orquestra.
3: Apostamos por la gente joven y hacemos los precios de estudiantes y las escuelas de música a 5 euros por concierto. Que esto queremos apostar por la gente que en un futuro serán músicos.
1: A més d'aquests concerts, els abonats podran gaudir de 5 xerrades a càrrec de Pere Estelric i d'un concert exclusiu el 18 de desembre a la Capella de la Seu.
4: Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor caminar.
0: I es Jardí fa enguany un pas més a la seva evolució, aquest cicle de concerts que cada estiu transforma el recinte de la Mallorca Live a Calvià en un dels grans punts de trobada musicals de les illes, en renou imatge i infraestructures, també amplia l'oferta cultural amb nous espais pensats perquè el públic pugui gaudir del recinte des del mateix moment de l'obertura de portes. Avui vespre, aquests que sonen de fons, Xambau, seran el plat fort.
1: La setmana passada va ser Fatboy Slim, la que ve serà Camela i més endavant Ivan Ferreiro, Sidecars o Los Delincuentes, entre d'altres. A més de l'escenari, el Happening Market, un espai de gastronomia, artesania i disseny. La diferència, però, és que el control d'accés als concerts s'ha traslladat a l'entrada de l'escenari principal, de manera que qualsevol persona pot passejar pels voltants.

0: I avui s'ha apagat aquesta veu mítica mort. Bonnie Tyler tenia 75 anys.
1: L'artista britànica va actuar l'estiu passat al Festival de Port Adriano, a Mallorca, celebrant els 50 anys de carrera. Allà va repassar alguns dels grans èxits que han marcat la seva carrera, com a aquest que sentiu, una peça que va sonar també l'any 2005, quan Bonnie Tyler va actuar a Eivissa, on la seva veu rompuda va commoure els assistents com ho ha fet al llarg de la seva extensa carrera.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

empedrats i molls de fanals groguents d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartolla, on has escoltat un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpar.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

0: tuve que tomar.
1: Radio Skestell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.